cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara la llibertat és l'única bandera.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, revista de les bones notícies.

l'acte se'ns clava. Per fora el cor ens deix sensat. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet creix. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Martelleig rere els talons obstinadament. Marquen la misèria fregant-se les mans pel negoci intuït rere els d'aquells que n'aixupluc entre el fang conversos en sofriment. I estendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vireix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

Sé fer pondre el meu so, fer mal soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, tots esperen. Faig i roures branques amb l'herba seca.

0: Estrip, les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

impactes ens clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. En la ràbia ho canviarem tot, durem dins la pell sempre el tambor ixa, vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Jo

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són que estem gestionant aquestes de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de neteja amb vehicle propi. Personal de neteja per a centre educatiu. Neteja per a entitat bancària. Personal tècnic, orientació sociolaboral per a joves.
0: www.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

pressió de ser una cuina a mi em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar i parlar del potencial que se suposa que jo tingui que no trobo. Torno a pujar amb tenides tota la nit fins fer-me caldo.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació i acompanya el nostre programa. Inscriu-te o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé trucant a 3 172 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: revista de les bones. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Vic, Ajuntaments, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquimi, Terra...
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Som foc, tots do crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Sots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única.

0: Ràdio Vic. Fes la teva.
1: Canta'm mi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

festes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig tant la sort, les paraules.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de la...
1: Químia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les...

que fa saber de tot. Difícil és saber com superem el temps perdut. Tot allò que no hem viscut t'espero a tu, m'espero a mi. Només vull que sortim d'aquí, porta'm al mar, porta'm i tu. Fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana. A Vic Ocupació, de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de neteja amb vehicle propi. Atenció al client. Personal de neteja per a centre educatiu. Personal de neteja per a entitat bancària. Tècnic o sociolaboral per a joves.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament s'atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del sud a les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 673 56 92.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio
2: Vic. Cal d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

una ciutat mediterrània. Cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant. Vinc de no portar res a les butxaques. Quatre dies passar. Portàvem prou més les mates. Quan sorgim...

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.impulsa.org o bé truca'ns al 3 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici des de les 9 del migdia.
1: Vic Ocupació, ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de capacitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament. També es pot contactar des del WhatsApp 686 73 56 92. Ara Vic Ocupació, Ajuntament. La revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Pater Proquímia.
0: Estrip, la revista.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, 1700...

0: 92, Elausa, Patel, Proquímia, Serra, Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Fes la teva.

dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu món. Tot pesa tant que es fa impossible. I així, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, com si

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ciutat de Vic, Generalitat de Catalunya, Tament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les boies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.impulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies a
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Club 700, Elaus Arònics, Patel, Proquímia, R Alarm.
0: Strip, la revista de notícies.

0: Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Camp de Call d'Atenes, Casa Tarradellas, Colomer més 90, Lausel, Patel, Proquímia, Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, un 3 de la FM. No te acerques.

0: Astrid, la revista de les bones notícies vista d'aquest mes, ha estat viable gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Electron, Patel, Químia, Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb... No lleves más.

situació de vulnerabilitat et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacionimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 103 32 12. Joves.

姐妹。Without you, without you, without you.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

Mil gratacels pel primer raig de sol que despunta a l'Orient. Cotxe rugint al semàfor. L'abraçada d'una mare que càlida treu la jaqueta a un infant i la pell tufa i li frega les mans. Es

de milers de morts portant d'aujons tatuat al clavell. Infants abraçats d'una mare que porta a la casa el farcell, mentre de bombes cauen com un martelleig rere els d'ordinadament. Mercaders en la misèria fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang codrisament. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i donen que voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta

0: El Servei Vic Ocupació de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està a l'edifici del Sucre, a la segona planta. L'objectiu principal és, per una banda, acompanyar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones o perfils que s'ajustin a la seva feina. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat El Servació de la Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 73 56 92. Ocupació, Ajuntament de

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle, insistint a la cadència d'aquest món que no té mans per

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. Revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Callà, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Crònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Lomer 1792, Electrònics, Patel, Proquímia, Serra...
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio, fes la teva.

0: Street, la revista de les notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Gent de Vic, Universitat Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Street, bones notícies.

terra de blat. L'amor viu sempre, la por viu mai.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes, gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Si tu també t'has sentit sol, perquè no hi hagi gent. Sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle, tant que es fa impossible. Així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes, gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Ciutat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patèmia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

stop loving you. Ràdio Vic, fes la teva.

0: la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Pausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra...
0: Estrip, la revista...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.